0: Más de uno. La Torre y Alsina.
1: Sácale el máximo partido al puente aéreo de Iberia Express entre Baleares y Madrid. Vuelos con los mejores horarios y la excelencia en el servicio de Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa por tercer año consecutivo. Los mejores precios para volar a Madrid en iberiaexpress.com.
2: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.com.

a les 12:45 a Pas de Una, Ibiza i Formentera, a Onda Cero, o quan vulguis, a la web de Onda Cero. Això sí, és d'Eivissa. Un espai del Consell d'Eivissa per descobrir, valorar i triar el

0: de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: A Eivissa es viu sobre dues rodes. Del 9 al 12 d'octubre arriba la 23a Vuelta Cicloturista a Eivissa Campagnolo, amb més de 700 ciclistes recorrent els paisatges més espectaculars de l'illa. Gràcies, a Eivissa, per la vostra implicació en un esdeveniment que ja és històric. Patrocinen el Consell d'Eivissa i els ajuntaments de l'illa. Cofinançat amb els fons de l'Impost de Turisme Sostenible del Govern de les Illes Balears.
2: Vols saber com identificar el producte local d'Eivissa? Vols conèixer els productors, els aliments de temporada i tot el que hi ha darrere dels sabors de la nostra illa? Escolta el primer i tercer dimarts de cada mes, a les 12:45, a Pas d'Una, Eivissa i Formentera, a Onda Cero, o quan vulguis, a la web de Onda Cero. Això sí, és d'Eivissa. Un espai del Consell d'Eivissa per descobrir, valorar i triar el producte de la nostra terra.
3: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas ya disponibles en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.